càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así no me da.

Un placer estar aquí con ustedes.

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

guiat tot l'equilibri del cos humà que sempre està en desequilibri.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Amb la nova llei agrària, si es construeix un habitatge en rústic, serà obligatori mantenir una activitat agrària al terreny durant el manco 10 anys. Aquest, juntament amb la regulació de les agroestades, que no podran superar les 6 places per explotació i que sortiran de la borsa de places turístiques ja existents, són alguns dels principals canvis que incorpora la norma. D'aquesta manera es vol incentivar la feina al camp, reforçar la producció local i oferir als pagesos vies de negoci complementàries. El sector valora positivament la nova regulació, si bé Unió de Pagesos apunta que continua faltant una cosa vital per al sector, definir quin tipus d'agricultura se val per al futur. Repassam ara altres titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Presó provisional per 2 dels 3 detinguts pel presumpte segrest de Saranjassa.
2: Els detinguts podrien haver estat contractats pel propietari d'una finca per fer fora el llogater o resoldre unes diferències econòmiques.
1: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins el 2025, un 5% més que fa un any.
2: Més del 80% de les dones afectades viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional.
1: El govern destinarà 2 milions d'euros procedents de l'ecotaxa a impulsar refugis climàtics públics a les illes.
2: Els projectes cerquen adaptar els espais urbans a les zones de calor i protegir especialment els col·lectius més vulnerables.
1: Continua durant tot el cap de setmana la 37a edició de la Fira del Llibre en català als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
2: La cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca reuneix una 30a de participants i una 20a d'activitats amb propostes com presentacions i firmes de llibres i contacontes.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, el Real Mallorca rep demà la visita a l'Almeria amb el virus FIFA present al primer equip. Recordar que Martin Balge, Lucas Bestrom i Cito Lubumbo, que ahir per cert es va lesionar l'espatlla amb Angola, no treballa amb el Luis García per mort dels seus compromisos internacionals a les seves seleccions. Ahir va arrencar la primera federació, parlant de bàsquet, amb un emocionat derbi entre Palmer Bàsquet i FIBA Mallorca, que va acabar amb el triomf en el darrer segon dels locals per 95 a 94. Avui el Menorca també arrenca la competició visitant el Cantàbria. I en futbol sala, triomf per golejada del Palma Futsal 2-7 a la pista del Xota Navarra. Un marcador que, combinat amb l'empat del Barça i Cartagena, li dona el lideratge a la competició al conjunt d'Antonio Vadillo.
1: Previsió del temps, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, encetem el cada setmana encara parlant d'estabilitat. Avui destaca l'entrada de vent de component nord, que es preveu que bufi entre fluix i moderat, fet que alterarà lleugerament la situació marítima al nord amb alguns redols de maror. També frenarà la temperatura màxima a la meitat nord de l'arxipèlag, fet que farà que sigui de cap al sud, allà on registrem els valors més elevats, que es mouran entre els 29 i puntualment 31 graus. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera una jornada en general assolellada, durant la qual anirem alternant les estones de sol amb intervals de núvols prims.
1: Gràcies, Margalida. Quant a l'informació de servei, atenció als conductors a la Serra de Tramuntana. A partir d'ara i fins aproximadament la 1:30 del capvespre estarà tancat un tram de la carretera de Deià a Solla per la disputa d'una prova d'automobilisme.
2: I pel mateix motiu, a partir de les 9 i fins aproximadament les 2:30 del capvespre i també entre les 9 i quart i quan falti un quart per les 3 estaran encarant dos...
5: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 9, bon dia. Repassam els titulars informatius. Informació de servei. Atenció als conductors a la Serra de Tramuntana, perquè fins aproximadament la 1:30 del capvespre estarà tancat un tram de la carretera de Deià-Solla per la disputa d'una prova d'automobilisme.
1: I pel mateix motiu, a partir de les 9 i fins aproximadament les 2:30 del capvespre, i també entre les 9:15, en uns minuts, i fins quan falti un quart per les 3, es tancaran dos trams més, un a la carretera de Valldemossa-Esporles i un altre a la d'Esporles a Puigpunyent. I atenció també a les carreteres del Raïller i Esplà, perquè també hi haurà afectació del trànsit per la disputa d'una prova ciclista amb un carril tancat puntualment.
0: Quant al temps, dissabte assolellat, amb temperatures màximes entre 27 i 32 graus, les més altes al migjorn mallorquí i al ponent eivissanc.
1: I el vent bufarà fluix de llevant, també és a costaneres, però vol que pugui bufar un poc més fortes tones a la tramuntana menorquina. I quant al mapa, alert foc de la Conselleria del Medi Natural, tenim avui risc molt elevat a gairebé tot l'arxipèlag i extrema atenció a Maó, Castell i Sant Lluís, a Menorca, i a Mallorca també, al municipi de Ses Salines.
0: Amb la nova llei agrària, si es construeix un habitatge en rústic, serà obligatori mantenir una activitat agrària al terreny durant el manco 10 anys. Una altra de les novetats és la regulació de les agroestades. No es podran superar les 6 places per explotació i aquestes sortiran de la borsa de places turístiques ja existents.
1: A l'aprovació de la nova llei aquest divendres han respost ja el president d'Assaja, Joan Company, que n'ha destacat que s'hagi tingut en compte les demandes dels agricultors, i també Unió de Pagesos, per boca del seu president Sebastià Ordinès, que assenyala que la llei millora l'anterior, que celebra que delimiti que es pot fer i que no en matèria d'urbanisme a fora vila, però puntualitza que li marca definir què volem en els pròxims anys.
2: Crec que és una llei que està pensada per facilitar la vida a els que realment viuen de l'agricultura i aconseguir que els pagesos puguin seguir fent de pagesos, no? I facilitar molt d'entremanys que s'accep de paperassa, això ho fa molt bé, i llavors hi ha una poia molt clar en el producte local.
3: De pensar quina agricultura volem de cara al futur. Tenim molt de problemes, tenim el canvi climàtic, tenim els increments de costos, de sobrecostos que tenim més producció. Hem de veure, anem, com afrontar els pròxims 10 anys, i aquesta llei no ho acaba d'aclarir.
0: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma té 329 dones i nins el 2025, que és un 5% més que fa un any.
1: Més del 80% de les dones afectades viuen amb l'home que les maltracta, i només una de cada 9 té alternativa d'habitatge. Són dades de l'informe presentat aquest divendres i que ha explicat el tècnic d'Igualtat a Cort, Toni Colom.
4: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
0: I un darrer punt, continua l'arribada de persones en migració marítima irregular a les illes.
1: Ha estat interceptada a 1.5 milles de Cabrera amb 26 persones d'origen subsaharià a bord. Enguany ja n'han arribat a les illes més de 6.000, un 7% més que les mateixes dates de l'any passat.
0: Arribem així a les 9:04. Comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vila.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio. Aquest 26 de setembre de 2026. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos en aquest espai on durant 3 hores escoltarem aquesta bona música que heu seleccionat vosaltres per aquesta monografia avui de caminar, de passejar o de córrer. Benvingut.

0: I hem de dir que aquest programa d'avui de passejar, de caminar o de córrer, vaig dir que no valdria la paraula castellana o catalana caminar i hi ha hagut un parell d'amics que n'han enviat qualcuna, no massa, en tenim qualcuna perquè jo vaig dir en cas extrem de que no en trobàssiu de les altres la podeu incloure, perquè ja la farem a part un dia en caminar camins. Així és que anem a començar amb aquests passejos i més ben dit, impossible perquè començam amb els germans Estopa. Començam amb un tema que mos ha demanat en Fernando Broncano. Bon dia, Fernando. Tu encetaràs el programa en el dia d'avui del dissabte a la ràdio i ho fem amb els germans Muñoz, José Manuel i David Muñoz de Cornellà de Llobregat, fundats en el 99, fan rumba catalana, flamenc, post-rock de grans èxits. La cançó la varen gravar dins un àlbum que se deia Voces de Ultratumba en el 2002. I la cançó se titula el que he dit abans, anem a passejar. Això sí, no heu de fer, espero, en aquestes hores, el que diu la lletra d'aquest tema. El son és topa.
1: Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros.

0: Caminant davall sa pluja, amb el que estim aquestes és títol traduït d'aquest tema, segona cançó que escoltarem en el dia d'avui, que mos ha demanat a Miquel Campanet des de Serenjassa. Bon dia, Miquel. El títol original és Walking in the Rain with the One I Love, i la mos faran aquest grup femení, un grup de la dècada dels 70 que se deien Love Unlimited, que va ser creat pel compositor, productor i cantant Barry White, feien soul, rhythm and blues o funk. Van estar fins al 81. Aquest tema va sortir, sé que m'ho ha demanat en Miquel, en el 72. Walking in the Rain with the One I Love.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

0: she, I hope, is home.
1: Hello.
0: Baby.

Saludem ara Anna Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal, com estàs? Anna Margalida també ha dit tres cançons per aquesta temàtica d'avui, que és bastant senzilla. Anirem amb una primera que mos oferirà una banda que se diuen Medina Azahara. Va agafar aquest nom de l'antiga ciutat palatina de vora Còrdoba que va fundar Abderramán III. Medina Azahara és aquesta banda de rock que fa el que se diu rock andalús o rock simfònic. Es varen retirar enguany mateix i han de dir, o se retiraran més ben dit, encara no han arribat, tenen programat retirar-se, d'aquí dos mesos fan rock progressiu, hard rock, heavy metal, varen debutar en el 79. I la cançó que us ha demanat Margalida és aquest títol, Paseando por la Mezquita. Preciós tema que va sortir l'any 80.

Una de les poques excepcions que m'emmesa d'aquest programa d'avui en la paraula caminar és aquesta que escoltarem ara tot d'una, que mos ha suggerit en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? El títol és Caminando por la vida i canta en Melendi, en Ramon Melendi Espina, aquest asturià de 47 anys que va debutar en el 2001, també és compositor. El tema va sortir dins un àlbum que se deia que El cielo espera sentado, és des 2005.

0: A la primera participant de Viva Veu en el dia d'avui li diuen Magdalena Gili i també mos dirà temes per aquesta temàtica de passejar, de caminar o de córrer. Bon dia, Magdalena, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? Envio un saludo a tu, tots els oients, els participants de la ràdio. Ja te diré les cançons. Andar conmigo, en Julieta Venegas. La vi correr, per Tennessee. I Andando, en Diego Torres. Fins una altra i que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que passis un gran cap de setmana tu també. Vinga, doncs, començam amb aquesta llista d'en Magdalena, perquè espai d'avui mon anam ara amb en Diego Torres. Diego Antonio García, nascut a Buenos Aires, aquest conegut en nom artístic de Diego Torres, és actor, és cantautor i és músic que fa el que se denomina el pop llatí. Té 55 anys, va debutar en el 88 i el tema que ens ha demanat en Magdalena, com hem pogut escoltar, se titula Andando, va sortir dins un àlbum del mateix nom en el 2006.

com dit sempre, moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació, tot un honor per aquest programa del dissabtes a la ràdio. I com haureu pogut adivinar, això vol dir que la posarem ara, i efectivament la posarem perquè així ho val en Juan Carlos Rico, des d'Astúries, un fan de la cantant que sempre que pot fica una cançó dins la temàtica que mos ocupa. En aquest cas només mos ha dit un tema de passejades, córrer o descaminar, bueno, de s'andar, diria jo, no? Que és el que vull avui. I en aquest cas el títol de la cançó és aquesta que va sortir en senzill l'any 1974. Aquesta és una cançó per aventura, tampoc no massa. El 73 va sortir, l'estranger va sortir en el 74, a països sud-americans. Aquí va sortir en el 73. I com a cara bé hi havia, Rompe los silencios. Aquesta cançó se titula Corriendo, corriendo. I és un tema que va composar un compositor italià. La música és una cançó molt espectacular en quant a els arranjaments de ritme, quasi simfònic, una cosa molt mística, i que li diuen en el compositor Gippo Farassino, que és un compositor, cantant i actor d'Itàlia. Nemassil va fer la lletra d'aquest tema, aleshores Nemassil també feia lletres per les seves primeres cançons, de tota manera ja feia 7 anys que havia debutat. Any 1973, Maciel, Corriendo, Corriendo.

Morning, anem cap a ciutat. Allà tenim en Pep, que també col·labora amb nosaltres. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep també ha arribat sense dificultat a tres cançons. Una d'elles, la primera, que escoltarem, és instrumental, preciós tema, tenc que dir. Sleepwalk, que significa sonàmbul, però està per separat i també ho agafam així, i significa caminar dormit, o sonàmbul, evidentment. Caminar dormit. Ells són Santo i Johnny. Varen ser un duo, més ben dit, dels Estats Units, que venien d'Itàlia, d'ascendència italiana. Eren en Johnny i en Santo Farina. A més, composaven les seves pròpies cançons, o moltes d'elles. Aquesta sí, aquesta va sortir en el 59. És un tema meravellós. Sleepwalks és una de les cançons més exitoses de l'anomenada era dorada del rock and roll. Va arribar a ser el número 1 l'any 1969 de Billboard Pop dels Estats Units. Anem amb Santo i Johnny, Sleepwalk.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Vivia a França i la coneixíem d'allà, però ara ha tornat a la seva terra, a Granada, i és de Maria Luisa Fernández, que està aquí amb nosaltres. Buenos días, Maria Luisa, moltes gràcies. Ella ha arribat a dues cançons i, a més, de la mateixa artista, na Marisol, na Pepa Flores, un tema entranyable de la seva primera pel·lícula, any 1960, Un rayo de luz, i aquest Corre, corre, caballito.

0: Lídia Van Belginart és una altra de les amigues que participa de Viva Veu. Què tal? Bon dia, Bel, com estàs?
1: Bon dia, Miquel. Bueno, això d'andar i caminant demora un poquet, però vamos, ja està. Mira, tinc andar de necessitat. Andar por andar andando, de Alberto Cortés. Ja saps que Alberto Cortés és un poc complicat, en sostito. I llavors he trobat una que em fa ganes sentir-la, fa molt d'aix. Te vi corrent, de TNC. Ah, TNC, a TNC, a los vulguis. Val, saludos a tots i crec que van bé aquestes, diuen coses. Vinga, adéu, 27.
0: Moltes gràcies, Bel. Molt bon cap de setmana. Anem amb aquest tema d'aquest artista que t'agrada tant, el malograt Alberto Cortés. Ja fa un parell d'any que mos va deixar. Va morir en el 2009, quan tenia 79 anys. Era nascut a Argentina, però afincat a Espanya des de la dècada dels 60. José Alberto García Gallo. Va estar en actiu moltíssim de temps, des de primers anys 60. Era cantautor i poeta. El tema quasi pareix un joc de paraules que va treure en el 74 dins l'àlbum Como el ave solitaria. Aquest títol que mos ha demanat Nebel, Andar por andar andando.

Walk of Life, Camí a la vida, és el tema que escoltarem ara, que per cert ha estat demanat per dos amics, en aquest cas és una d'aquestes cançons que coincideixen en dues o tres peticions, en aquest cas dues. Saludem en Bernat Ditó des de Ciutat. Bon dia, Bernat, com estàs? Moltíssimes gràcies, que és qui mos ha demanat aquesta cançó que escoltarem d'aquí una estona. I en Javier Valenzuela, que ja n'hi havíem posat una, Javier, des de Sabadell. Se tracta del grup Dire Straits, aquesta banda de rock britànica format a Londres l'any 77 i que tenia el guitarra principal i veu a Mark Knopfler, també compositor. El tema va sortir en el 85, a final del 85, i pertany també a l'àlbum, exitós àlbum, Brothers in Arms. Va ser la cançó més exitosa a Gran Bretanya, per cert, a partir de final del 85 i primers 86.

Arriba el moment en què hem de saludar també a Nandi. Com estàs, Andy? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Nandi ens ha demanat tres cançons i aquesta primera que posarem és un tema molt especial. Se titula Circo Rica, corre en cercles, i hem de dir que és la cançó oficial de la 20a edició de la Corrica, una carrera massiva a favor de l'euskera que es va celebrar en el 2017. El compositor de la música, lletra i música, Xavier Zabala, i les principals veus que canten en aquest tema són Izaro Andrés, Jurgi Ekiza, Miren Navarcea, Peti i Oiana Fernández. Hem de dir que aquesta cançó destaca per fusionar els sons de la música tradicional basca com la txalaparta i l'acordeó, els arranjaments de vent metal o un estil del circo. I aposta té aquest joc de paraules en circo, en zeta, i corrica, circo rica, cançó oficial d'aquesta 20a edició de la Corrica, aquesta carrera massiva que se celebra de tant en tant a favor de l'eusquera. En aquest cas es va celebrar el 2017, més ben dit. D'acord? Andy, l'escoltam.

I vos recordo la manera de participar en aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere de l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

I també serà de 2017, curiós, aquest tema que escoltarem ara, Walking the Wire, que mos faran Imagine Dragons, un tema que ha demanat entre la seva llista de tres de Maria Mestre. Bon dia, Maria, com estàs? Moltes gràcies per tornar a estar aquí. En altres, hem de dir que Imagine Dragons és una formació dels Estats Units, un trio de pop-rock originari de Las Vegas. Són en Dan Reynolds, que és el vocalista, i a més toca la bateria, en Wayne Sermon, la guitarra, i en Ben McKee, que és el baixista. Varen debutar en el 2008, fan pop-rock, rock electrònic, rock alternatiu. Aquest tema pertany a l'àlbum de 2017, Evolve, on hi trobem aquest títol que he dit abans, Walking the Wire, Imagine Dragons.

Bon dia. Com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà Municipal i que estàu sintonitzant el programa dissabtes a la ràdio. 3 hores de música a un espai monogràfic de cada setmana. Avui, dedicat a córrer, passejar o caminar.

0: És una altra de les amigues que també estan aquí amb nosaltres de Viva Veu, participant en aquest programa. Li diuen Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Com anem? M'estan a fer caloreta, bé, el que és més vespre es poden dormir. Bé, i això que encara ha de fer l'estivet de Sant Miquel, que per cert és dimarts i bé. Sí, bé, molts anys per adelantar, Miquel, i doy molta salut. També vull saludar el meu nebot Joan, que és el seu aniversari. Que Joan, que puguis complir molts, amb molta salut, rei. Vull saludar també la teva germana Maria, Anna Maria Carbona i Catalina, que en aquella també sempre mos escolta, Anna Mari Pan, Anna Maria Terrassa, Ai, no em surt, bé, és igual, les meves amigues i de totes les que saluc cada setmana. Ara te diré les cançons. Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés. A l'andar d'Ava, en la versió espanyola. I Déjala correr, de Rocío Jurado. Bé, passen bona setmana a tots, i salut, i no suo molt, perquè encara fa calor, a teva. Vale, adéu, fins la setmana que ve. Bona setmana. Ai, també salut a la Magdalena, Magdalena Gili, però no hi pot mai, Magdalena. Oh, sempre m'ha fuit d'escat, saluda-te. Bé, que passen bona setmana a tothom, i da. Adéu.
0: És una altra de les amigues que també estan aquí amb nosaltres de Viva Veu, participant en aquest programa. Li diuen Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com anem? M'estan a fer caloreta, bé, el que és més vespre es poden dormir. Bé, i això que encara ha de fer l'estivet de Sant Miquel, que per cert és dimarts i bé. Sí, bé, molts anys per adelantar, Miquel, i doy molta salut. També vull saludar el meu nebot Joan, que és el seu aniversari. Que Joan, que puguis complir molts, amb molta salut, rei. Vull saludar també la teva germana Maria, Anna Maria Carbona i Catalina, que en aquella també sempre mos escolta, Anna Mari Pan, Anna Maria Terrassa, Ai, no em surt, bé, és igual, les meves amigues i de totes les que saluc cada setmana. Ara te diré les cançons. Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés. A l'andar d'Ava, en la versió espanyola. I Déjala correr, de Rocío Jurado. Bé, passen bona setmana a tots, i salut, i no suo molt, perquè encara fa calor, a teva. Vale, adéu, fins la setmana que ve. Bona setmana. Ai, també salut a la Magdalena, Magdalena Gili, però no hi pot mai, Magdalena. Oh, sempre m'ha fuit d'escat, saluda-te. Bé, que passen bona setmana a tothom, i da. Adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Efectivament, encara fa calor i això de l'estiuet de Sant Miquel crec que serà també un guany bastant bo. Avui, a l'hora que estic gravant aquest espai, deien que hi havia 35 graus per Bilbao, ni més ni manco, i d'haver 39 per Badajoz. Increïble, en aquestes altures. Moltes gràcies per aquesta felicitació. Efectivament, dimarts, dia 29 a Sant Miquel. Moltíssimes gràcies i també donant molts anys en Miquel Campaner, en aquest cas, que és un dels nostres amics participant de cada setmana, molts anys, i a tots els Miquels en general, i Rafels, i Biels, d'acord? Ho farem així per adelantat. Gràcies, Juanita. Tenc que dir una cosa, no, Juanita, mos ha arribat en el darrer moment i jo ja havia posat el tema d'en Alberto Cortés, aquest tema que havia demanat el Ginart, per cert, i tu també has coincidit amb ella. M'ha sorprès, normalment, amb aquest estil no soleu coincidir, jo te l'havia posat abans de rebre la teva sol·licitud, així és que perdona, t'haurem de dedicar també aquesta cançó, ja en retras, na Juanita havia dit aquesta cançó que apareixia un joc de paraules, Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés, però n'ha dit dues més, com aquesta que escoltarem ara, de la grandíssima i també irrepetible Rocío Jurado, que va treure en el 94, una composició d'en Juan Pardo, Déjala correr. Molt bon cap de setmana, Juanita, i salutació també a tota la gent i a les teves amigues, amistats, que saludes.

I arriba el moment en el que vos tenc que començar ja a anunciar el tema de la setmana que ve. Serà també, crec que serà senzill, i tractarà d'un element molt important, però també perillós. Atenció, cançons que tinguin el títol, la paraula foc, cremar, o també en castellà fuego, quemar, en anglès fire, barn, però també val llamarada, també val llama, flama, amb altres llengües, si les domineu, també ho podeu dir, evidentment, com brand, verbrennen, fiamma, bruciare, d'acord? Tot el que se dedica en el foc, fuoco, en italià, i també incendi, que esperen que no n'hi hagi, que sempre en l'estiu és un desastre, i ja n'hi ha haguts a tota la península i per aquí també, d'acord? Dedicarem el programa en el foc.

Cançó demanada per dos amics, per Fernando Broncano i per Magdalena Gili, que han coincidit en la sol·licitud d'aquesta cançó, Andar conmigo, que farà la mexicana Julieta Venegas. Li diuen Julieta Venegas Percevalt, nascuda, curiosament, a Califòrnia. Als Estats Units té 55 anys, va debutar en el 87 i toca molt d'instruments, fa rock alternatiu, pop llatí, folk, ranya. És del 2003 a Mèxic, però aquí va ser número 1, és 2004. Andar conmigo.

Una altra cançó que també té aquesta excepcionalitat de que diu Caminar, que jo havia dit que no valia, però en tenim un parell i les hem ficades també, com aquesta Caminando por la calle, que ha demanat una Margalida Sureda com a la seva segona. Bon dia una altra vegada, Margalida. Ells són Gypsy Kings, en espanyol, Reis Gitanos, Reis Gitans, aquesta agrupació musical de França, formats en el 78, descendeixen d'espanyols exilats en aquell país durant la Guerra Civil. Aquesta cançó va sortir l'any 1990 i també la tenim.

Arriba el rock en aquest espai d'avui, del dissabtes a la ràdio, gràcies a la sol·licitud de Nandi. Bon dia una altra vegada. Andy mos ha suggerit el tema que feia Leño, una banda espanyola de rock formats en el 78 per Rosendo Mercado, que després es va dedicar a cantar en solitari, que és mític cantant, a Madrid. Feien hard rock, rock progressiu, també van fer estil new wave, blues rock, etc. Van estar del 78 fins al 83. 78 fins al 83. Tema que mos ha demanat Nandi, del 82. Corre, corre!

El segon tema que ha suggerit en Pep des de Ciutat mos torna a dur a un altre grup, molt més antic que aquest darrer que acabem d'escoltar, Caleño. Mos anem a la dècada dels 50 i 60, primers anys 60, amb Los Llopis, un grup musical de Cuba que varen fer el rock and roll en castellà. Eren estudiants que varen estar fincats a Madrid i varen fer diferents estils. El feien o actuaven a una sala on feien música de merengue i salsa del seu país i varen aconseguir gravar aquest àlbum amb grans èxits del rock and roll nord-americà que van ser molt famosos, molt populars. Juntament amb els Tin Top de Mèxic són els grups pioners en traduir aquests temes que varen revolucionar la joventut del rock and roll al castellà. Los Llopis eren Manuel Francisco, que eren els dos germans, acompanyat de dos membres més que li deien Leandro i Manolo Vegas, que són originaris de Cuba. Feien també el que se denomina pachanga, un ball molt popular a la dècada dels 60. La cançó que mos ha demanat en Pep és Paseando bajo la lluvia, just igual que Nindo Rain, que és una cançó composada l'any 1952 per en John Brack i en Robert Riley. Té una anècdota aquesta cançó, i és que és una cançó que va ser composta a dins la presó. Els dos estaven a una presó de Tennessee quan varen somiar en la llibertat amb aquest tema.

El Torn Repetir, el tema de la setmana que ve, estarà dedicat en el foc i en el cremar. Així és que qualsevol cançó que tingui incendi i m'agrada cremar, foc, fire, fuego, fever, cremar, fiamma, fer brennen, etc. Qualsevol cosa relacionat amb un element vital per a la humanitat i per a l'evolució humana, però també molt perillós.

Aquest tema que acabem d'escoltar era de 2011, era una suggerència d'Anna Maria Mestre, la seva segona cançó, Bon dia una altra vegada, Maria, se titulava Walk, caminar, una cançó del grup Foo Fighters. Hem de dir que aquesta formació és una banda de rock alternatiu dels Estats Units formats a Seattle en el 94 per l'ex-baterista de Nirvana, Dave Grohl. Seguim amb una altra cançó que ha estat demanada per dues amigues, per Nabel Ginart, vol dir una altra vegada, Bel, i per Anna Magdalena Gili. Anna Magdalena ja està completant la llista, curiosament, els títols, Te vi correr, i són els Tennessee, una banda de música doo-wop, una banda que recrea molt la dècada dels 50 i 60, que se diuen Tennessee, fundats a Madrid en el 78, van estar fins al 80, 98, perdó, 20 anys, i se van retirar tres per tornar ara a actuar i actuen des de llavors, és a dir, 20 anys més tard. Tennessee van treure aquest àlbum, exitós àlbum, jo crec que és el millor de la seva carrera, el més popular i és més d'èxit comercial, Una noche en Malibu, el 89, on hi trobam aquesta cançó que han demanat tant Nabel com Anna Magdalena. Te vi correr.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Hem anat a caminar ni més ni manco que la lluna amb aquest tema de l'any 79 de The Police, que mos havia demanat, per cert, en Jaume Ginar. Bon dia, Jaume, com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. En Jaume mos ha dit dues cançons i no li havíem posat de cap encara. Aquesta ha estat la primera. Hem de dir que The Police va ser aquesta banda de rock fundada a Londres en el 77 i van estar fins al 85, que hi havia en Sting com a cantant i líder de la formació. Aquesta cançó va ser número 1 a Anglaterra. Segona interpretació d'Anna Marisol, una mica ja més majoreta, l'hem escoltada l'any 60 amb aquell Corre, corre, caballito, de la pel·lícula, primera pel·lícula, Un rayo de luz. Ara la pel·lícula és del 64, La nueva Cenicienta, a on Marisol, de Pepa Flores, canta aquest tema tradicional que ha demanat en Maria Luisa Fernández com a segona cançó des de Granada. Buenos días, Maria Luisa. Anda, jaleo.

El contrats d'aquest programa del dissabtes a la ràdio, evidentment, després d'en Marisol, m'ho anat amb aquest tema, tercera cançó que ha demanat Nandi, m'ho anat amb el rock que feia agafar en Fermín Muguruza, nascut a Irún i Guipúscoa en el 63, cantant, instrumentista, productor musical i també director de cinema, una de les veus més importants i carismàtiques del panorama musical basc. Va debutar dins la música en el 83, el tema se titulava Ibili, que significa caminar, encobert així les sol·licituds de Nandi. Gràcies.

Walk This Way, camina aquest camí, és el títol del tema que mos ha demanat en Bernat Dito. Era la seva segona cançó des de Ciutat, era la banda de rock, espectacular banda de rock, Aerosmith, aquesta formació fundada a Boston en el 70. I després del rock, una música molt més relaxada del 73 de l'àlbum Cecilia 2, la malograda Cecilia Evangelina Sobredo, una lota molt sensible de grans cançons a la qual admirem moltíssims, mos farà un tema que ha estat demanat per dues persones, per dues amigues en aquest espai del dia d'avui. Se titula Andar, preciós tema, i ha estat suggerida per Bel Ginart, li completant la llista. Bon dia una altra vegada, Bel, bon cap de setmana. I també per Javier Valenzuela, que des de Sabadell vol recordar Ana Cecília, aquesta artista morta tràgicament en accident de trànsit l'any 1976, quan només tenia 27 anyets. Cecília Andar.

Continuem, seguim en aquest darrers 45 minuts aproximadament de programa que ens falten encara. I abans vos volia advertir que si sentiu qualque renou que se filtra a través de les nostres paraules és que estem en un lloc on fan obra amb aquestes maquinàries terribles que no aturen, i és que no en sortim, fa molt de temps que fan obra en aquesta zona. Bueno, seguim continuant, abans vos avisaré novament, vos dic, vos anunciaré el tema de la setmana que ve, ja ho sabeu, supòs, cançons que tinguin el títol, la paraula foc, incendi, o cremar en qualsevol llengua, molt de fer arribar les cançons via Facebook, pàgina Miquel Mestre Ginart, per missatge privat, si és possible, ho preferesc, o si no, directament en el mur. Si voleu enviar els vostres missatges d'àudio, la gent vos escolta, el màxim que podeu fer són tres cançons, però amb una ja participau. Dissabtes a la ràdio. Seguim. Tornem a saludar en Bernat Dito des de Ciutat. Tercera cançó que li tenim preparada, un gran tema. Walk on the Wild Side, caminant per la part oscura, o pel lloc salvatge, més ben dit, caminant pel lloc salvatge, i se tracta de Lou Reed, Lewis Alan Reed, un músic que va ser de rock, guitarrista, cantant i compositor, també poeta, nascut en el 42, m'ho va deixar el 2013, quan només tenia 71 anys. Havia debutat en el 64, feia diferents estils de rock, art rock, glam rock, punk, rock experimental, etc. Aquest tema és un gran èxit, sortit en el 72 en el seu segon àlbum en solitari, Transformer, i va ser produït per David Bowie. La lletra és polèmica, és una història en primera persona on conta diferents encontres sexuals amb diferents classes de persones, transsexuals, xaperos, prostitutes, etc. Però així i tot va ser bastant escoltada dins les emissores, que a vegades són puritanes i no posen segon quin tipus de música, però fins i tot així va ser bastant difosa. Anem amb Lou Reed i aquest gran tema, Walk on the Wild Side.

Aquesta era la música de Lou Reed. Ara continuarem precisament amb un tema que és del mateix any que aquesta cançó que acabem d'escoltar. És la tercera cançó que ha suggerit en Miquel Campaner des de Ses Enllaç, Miquel. Molt bon cap de setmana i tot on n'han donat molts anys per dimarts que ve. Gràcies. Bee Gees, aquest grup musical que formaven els germans Barry, Robin i Maurice Gibb. Han fet moltíssims estils, des de disco, rock, post-rock, pop barroc, soft rock, pop psicodèlic, etc. Varen debutar en el 58 i han tingut diferents etapes. Varen morir, ja n'hi ha un raig que són desapareguts d'aquesta formació. Si no anem malament, només queda en Barry, perquè en Morris mos va deixar, en Robin també, i sí, només queda en Barry, que va néixer en el, exacte, té 80 anys. La cançó que mos ha demanat en Miquel és aquest, Run to Me, que com he dit abans, és també de l'any 1972.

Tercera cançó que ha suggerit, que ha demanat en Juanita Ginard de Viva Veu. Bon dia una altra vegada, Juanita, bon cap de setmana. Mos durà a escoltar en castellà, en espanyol, un tema d'ABBA, que se titula originalment Move On, i que aquí varen gravar amb un àlbum que se deia Gràcies per la música en el 80,

els seus èxits cantant en castellà. L'han titular Al Andar. I ja sabeu tots que ABBA eren Agnetha Fältskog, Björk Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frida Lyngstad.

I vos records la manera de participar a aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

Sortir corrent, salir corriendo, és un exitós tema de la formació Amaral, de Neva Amaral i en Juan Aguirre, aquest duo o grup de música de post-rock sorgits de Saragossa a l'any 1992. Fan rock alternatiu, folk-rock, etc. Aquest àlbum és un dels seus àlbums més exitosos, Estrella de Mar. Va tenir varis números a Espanya, com aquell Te necesito, sin ti no soy nada, o Toda la noche en la calle, entre altres. I doncs, dins aquest àlbum hi havia també aquest tema, Salir corriendo, que és la cançó que completa la llista d'en Margalida Sobreda. Bon cap de setmana, Margalida, les escoltam. Amaral.

The Bangles és una banda de pop-rock dels Estats Units, un dels primers grups de rock format només per dones com a grup vocal. Fan pop-rock, fan jangle pop o power pop, varen debutar en el 81 i van estar fins al 89. Se van retirar 10 anys i des del 99 segueixen actuant. Aquesta formació van tenir un gran èxit amb aquest tema que mos han demanat dues amigues, bé, en aquest cas no, un amic i un amic, ni Maria Mestre, que és la tercera cançó, bon dia una altra vegada, Maria, bon cap de setmana, i en Fernando Broncano, bon dia Fernando, bon cap de setmana, tots dos ho coincidit demanant aquesta cançó, que va sortir en el 86, Walk Like an Egyptian, que significa caminar com un egipci, i aquesta cançó va ser número 1 a diferents llocs, aquí, a Espanya també, però concretament va ser ja en el 87, quan va sortir en single de Bangles, van aconseguir número 1 a Espanya el 28 de març amb aquesta cançó que estic segur que recordareu.

0: Tercera cançó que ha demanat en Pep des de Ciutat, els títols Anda i la mos farà l'inolvidable Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute Gutiérrez, nascut a Manila, Filipines, però afincat a Madrid des de nin petit. És un, o va ser un prolífic cantautor que mos va deixar en el 2020 de la Covid, de nou, del coronavirus, en els 76 anys. Ell era polifacètic, era cantant, compositor, actor, director de cinema, guionista, poeta, pintor, etc. La cançó que ha demanat en Pep la va gravar originalment en el 74 dins l'àlbum Espuma, entre parèntesis, Canciones Eròtiques, i l'ha regravada al llarg del temps en diferents arranjaments, però aquesta és la primera, la que va sortir. És aquest títol, Anda.
1: Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven

I tancarem el programa d'avui amb les vostres sol·licituds, amb un tema que ha demanat en Jaume Ginart, la seva segona cançó, ell només havia arribat a dues. Molt bon cap de setmana, Jaume, i moltes gràcies. I se tracta de Katrina and the Waves, on anirem a uns sons eminentment de la dècada prodigiosa segona, que se diu del 80, la primera era el 60, sense dubte, i en dediquen a Katrina and the Waves, aquesta banda britànica que va ser de post-rock formada en els anys 80 i 90. Aquesta cançó, Walking on Sunshine, Caminant baix el sol, va ser un èxit molt gros. I, curiosament, na Katrina, que li diuen Katrina Lescanish, que és nord-americana, després en seu grup, any després, en el 97, van representar Anglaterra al Festival d'Eurovisió i el varen guanyar. Love Shana Light era el títol de la cançó de Reino Unit que aconseguien dur la victòria un parell d'any després, 14 anys després concretament, perquè aquesta cançó havia sortit en el 83, però la varen llançar en single dos anys després i és quan va ser més escoltada. És un èxit mundial que tanca el programa d'avui de passejar, de caminar, de córrer, Katrina and the Waves.

I fins aquí, mig d'aquest programa d'avui, del Dissabtes a la Ràdio. Jo espero que hagi passat un gran dematí de dissabte. Recordeu que aquest programa se torna a repetir el dijous, així és que si qualque dia és dijous i sentiu que nosaltres deim que el dissabte és perquè és la redifusió. Moltíssimes gràcies a tota la gent que col·labora cada setmana, que participa enviant cançons. Moltíssimes gràcies també a tota la gent que escolta, que passeu, com he dit abans, un gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginard i fins la propera. Adeu.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les dues. El preu dels aliments continua pujant i al mateix temps el producte local i de proximitat té dificultats per arribar al consumidor. Dues cares d'un mateix problema que reobren el debat sobre quin paper hi ha de jugar l'administració. Justícia Alimentària ha proposat recentment crear supermercats públics i afegeix ara que aquesta seria una fórmula especialment interessant per a les Balears. La proposta consisteix en poder oferir una cistella de la compra a un preu assumible per a la ciutadania. I en aquesta cistella, i aquí està la part interessant per al sector primari, es donaria prioritat al producte de proximitat. Això obriria la porta que els agricultors i ramaders de les Balears poguessin tenir una demanda i producció estable a un preu just per a totes les parts, millorant així la rendibilitat perduda pel sector durant els darrers anys. Tot i que ara mateix pugui sonar ciència-ficció, és un projecte amb una logística relativament senzilla, però que cal, per descomptat, de voluntat política. Ho explicàvem amb detall tot d'un, abans però, titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: Salvament Marítim ha recuperat aquest matí el cos sense vida d'una persona a la costa nord-est de Menorca, concretament a la zona de Cala de Sant Clusa.
2: La recerca va començar i cada vespre arran de l'avís d'una persona desapareguda. Durant l'operatiu es va localitzar una embarcació sense ningú a bord.
1: Detinguda a Palma una dona com a presumpta autora d'un delicte d'explotació sexual. Captava dones en situació irregular amb falses ofertes de feina com a massatgistes.
2: Segons la policia, les pressionava perquè prestassin serveis sexuals i es quedava amb un 40% dels dobles que generaven.
1: Tornen els pisos d'on Pepe de Sant Josep pel seu compte i risc que alguns dels veïns que varen ser desallotjats fa 6 anys pel mal estat de l'edifici.
2: Ja no compten amb l'ajuda que els donava l'Ajuntament de Sant Josep per llogar un altre pis. Les reformes necessàries a aquest edifici podrien començar uns mesos després de 6 anys de retard.
1: Empreses balears de bijuteria, sobretot menorquines, mostren les seves creacions aquests dies a la fira Bisutets de Madrid.
2: I els expositors critiquen que la fira sigui més tard que anys anteriors perquè pot afectar la seva campanya de Nadal.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca rep demà a les 4:15 l'Almeria, amb importants absències a la convocatòria. Recordar que Maltil Valgen, Lucas Bestrom i Cítolo Bumbo, que per cert ahir es va lesionar l'espatlla davant d'Egipte, no hi seran presents en un partit que és tot una prova de foc pels vermells.
1: Han pujat les temperatures. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, encetam el cap de setmana encara parlant d'estabilitat, però amb alguns matisos durant la jornada d'avui i amb una major variabilitat pel que fa a demà. Avui hem notat una pujada de la temperatura mínima a Menorca i al nord de Mallorca amb valors de nit tropicals a causa del vent de gregal que ha bufat entre fluix i moderat. En el cas de les màximes, serà en aquests indrets on notarem una refrescada, mentre que cap al sud es donaran els valors més elevats que avui en general es mouran entre els 28 i els 31 graus. Cap al capvespre el vent girarà a llevant i bufarà fluix encara amb alguns redols de maror al sector de Menorca i també a les costes del nord i del llevant de Mallorca. Finalment, pel que fa al cel, s'espera que qualque nívol baix pugui intentar créixer al migjorn de Mallorca i també a l'illa d'Eivissa, juntament amb l'arribada d'intervals de nívols prims des de la península que afectaran principalment les Pitiuses i l'illa de Mallorca.
1: Gràcies, Margalida. En informació de servei, dues proves esportives provoquen talls de trànsit hores d'ara a la xarxa viària de Mallorca, diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana des de Solla a Andratx i fins a Palma patiran restriccions fins a les 10 del vespre.
2: També el pla de talls de...

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: dead.
1: Que se llama El Blues del Autobús.

0: vida, de verdad. Sensei.
1: Jo, l'escolt. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Una persona ha mort embolcada al tractor que conduïa mentre treballava en una finca a Bunyola, segons informa la Guàrdia Civil a càrrec de la investigació dels fets. Fins al lloc dels fets també s'ha desplaçat policia local i una ambulància del 061, tot i que els sanitaris no han pogut reanimar a la víctima. També s'investiga la troballa del cos sense vida d'una persona desapareguda que ha estat recuperat aquest matí a la mà per salvament marítim. S'ha trobat a la costa nord-est de Menorca, a la zona de Cala de Sant Clusa, per un operatiu de recerca per mar i aire activat ahir capvespre després de rebre l'avís per una embarcació a la deriva sense tripulant. Ara per ara, totes les hipòtesis estan obertes i cal esperar l'autòpsia per conèixer la causa de la mort. En crònica nacional, decret en presó provisional, comunicada i sense fiança per el jove de 20 anys detingut a Sevilla com a presumpte autor de l'assassinat d'una prostituta de 41 anys i també pel presumpte intent d'assassinat d'una altra dona. Segons han informat, fonts judicials, el detingut ha reconegut els fets davant del jutge ocorreguts aquest dijous. Suposadament, s'havia citat amb les dues dones en un apartament del municipi de Bormujos i durant la trobada va apunyalar una d'elles per causes que es desconeixen. L'altra va aconseguir escapar i demanar ajuda. I a Eivissa, una de les famílies que residia al bloc A dels apartaments d'on Pepe, desallotjat sense declarats ruïnosos, ha decidit tornar-hi pel seu compte i risc després que l'Ajuntament els ha denegat l'ajuda econòmica que els permetia llogar en un altre apartament. Aquest veïnat, David Tenza, argumenta que no té recursos per a mantenir dos pisos alhora perquè continua pagant la hipoteca del seu pis i afronten altres despeses.
2: Si me denegaven l'ajuda, a mi no me quedaria altra opció només que volver a mi casa. No me quedava altra opció. Porque yo no puedo pagar la hipoteca, alquiler, pues seguimos pagando todavía comunidad aquí, seguimos pagando el seguro de aquí, porque nos han aconsejado los abogados que no dejáramos de pagar seguro. O sea, es imposible. Mi hijo estudiando fuera.
1: Amb tot, les famílies desallotjades confien en la via oberta pel consistori i creuen que a principis d'any podran escometre unes reformes que porten 6 anys de retard i que han suposat molts mals de cap per als afectats. I una vintena de voluntaris s'han reunit a Esporles per fer net el torrent. Després de les tasques de neteja dels professionals i de l'ajuda de les someres, que durant l'estiu pasturen pel llit del torrent, ara els veïnats agafen el relleu per recollir els residus que hi han quedat. Una iniciativa de l'Ajuntament per conscienciar de la importància de protegir el medi ambient i fer poble entre petits i grans.
3: És un puesto que ven cada dia i hauríem de tenir guapo per tot el poble.
4: Varen començar dissabte passant nosaltres i va ser molt guai.
5: I també és per la companyia, que s'està molt bé amb els amics i amb la gent.
6: Hem d'educar, ens hem de conscienciar que tot el que produïm és nostre, és de la nostra responsabilitat. I és una manera guapa aquesta de venir en el torrent i fer-ne, està molt bé.
1: I atenció si circulau per la zona de Portopia, Palma, perquè dos accidents mantenen el trànsit pràcticament paralitzat a l'avinguda Joan Miró, just enfront del centre comercial i en direcció Andrats. Segons el servei de trànsit de l'Ajuntament de Palma, són un accident greu i un de lleu. I encara en informació de servei. El Rally Vall de Sant Pere provoca talls de trànsit en diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana. Afecta des de Solla fins a Puigpunyent, passant per Valldemossa i Esporles, on es restablirà la circulació d'aquí mitja hora, mentre que els trams entre Estellencs, Andrats i cap a Palma patiran restriccions fins a les 10 del vespre. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Shout! Vale.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que leer.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un incendi ha estat declarat a la Universitat de les Illes Balears fa aproximadament una hora. Fins allà s'ha desplaçat el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro, què en sabem?
2: Bon dia. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt. Ha estat al voltant de les 3 quan ha començat el foc a l'edifici de l'escola d'hoteleria, per causes que encara es desconeixen. Un foc que, de fet, es podia veure des de diferents punts de la carretera que va cap a Valldemossa. En concret, han cremat diferents materials d'obla que estaven preparats per la reforma de la coberta de l'edifici. Els bombers han pogut arribar ràpid i sufocar el foc abans que augmentés la seva perillositat. El personal administratiu ha hagut de desallotjar l'edifici sense cap incident i tot apunta a que no hi haurà problema perquè es reprenguin les classes el pròxim dilluns.
1: Gràcies, Álvaro. Estarem pendents de l'evolució d'aquest incendi. Més successos. Dues persones han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit en col·lisionar un cotxe amb les seves bicicletes elèctriques. Ha ocorregut de vegades la una del migdia a la sortida de Palma en direcció a Andratx. Fins al lloc s'han desplaçat dues unitats de suport vital avançat que han atès a les ferides in situ i després han estat traslladades a l'hospital Son Espases amb el codi politrauma. Una d'elles està greu i l'altra crítica, segons informa el SAMU. També han intervingut la policia local i la Guàrdia Civil, que han gestionat el trànsit. Aquest accident ha provocat importants retencions en l'inici de l'autopista de Ponent durant diverses hores. I encara en successos, un home de 49 anys ha mort aquest dissabte avui en caure-li al damunt el tractor en què feia feina en una finca rústica a Bunyola. Ha confirmat als informatius d'IB3 Ràdio la batlessa de la localitat Marian Serralta. La víctima havia caigut del vehicle en s'ha colpejat per una vara de ferro en les immediacions del safareig on treballava. La Guàrdia Civil, en tot cas, s'ha fet càrrec de les diligències. Experts adverteixen que els boscos de les illes, tant els Inars com Pinars, estan en risc de mort i abocats a convertir-se en garrigues. El motiu és l'increment constant de les temperatures. En els darrers 3 mesos, de juny a setembre, s'han succeït fins a 39 dies en què les temperatures han estat especialment elevades. Per això es parla d'onades de calor successives amb conseqüències per a la flora silvestre en molts indrets i l'enginyer de muntanya Luis Berbiela dubta de la capacitat d'adaptació per sobreviure.
3: La realidad es que ese proceso de adaptación necesita tiempo y no sé si con el ritmo de calentamiento global van a tener estas plantas la capacidad de adaptarse genéticamente a estas transformaciones.
1: Empreses balears de bijuteria, sobretot menorquines, mostren les seves creacions aquest dies a la Fira Bisutets de Madrid. Els expositors critiquen que la fira sigui més tard que anys anteriors perquè pot perjudicar les vendes, ja que molts dels productes s'han de comercialitzar durant la campanya de Nadal.
4: Venim amb molta il·lusió, moltes ganes i de moment estan responent a les expectatives.
5: Però sí que es ve que les fetges creuen que són una mica tard, perquè aquí es fa molta campanya de Nadal.
1: I el Centre de Mou s'ha omplert avui de música, emoció i solidaritat per recordar Naya Llebrés, la jove menorquina que va morir de càncer el passat 18 de juliol amb només 16 anys. S'ha fet un cercavila, tothom vestint la camiseta amb el número 10, el seu dorsal de bàsquet, per recaptar fons, com explica el seu pare, Paco Llebrés.
6: Poder contribuir, encara que sigui amb un petit gra d'arena, a les associacions que investiguen el càncer infantil. Ella va voler donar un missatge de superació, un missatge de vida, de que hem de pensar que sempre se poden superar les coses i que ho hem de lluitar. Ho hem de lluitar fins al darrer moment, com ha fet ella.
1: I un darrer punt en clau de servei, informació de servei. El Rally Vall de Sant Pere provoca talls de trànsit en diversos trams de la carretera de la Serra de Tramuntana. Afecta entre Estellencs, Andratx i cap a Palma. Patiran restriccions fins a les 10.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

ostre, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

estranger que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

0: Urgències del SAMU, alguns testimonis dels fets, l'entreta de l'aigua i han començat la reanimació fins a l'arribada dels sanitaris. De fet, fins al lloc s'han desplaçat una unitat de suport vital avançat i també l'helicòpter medicalitzat. Els tècnics sanitaris han intentat reanimar a la víctima sense èxit i han certificat la seva mort. En surt a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears, a Palma, on s'ha declarat un incendi de vers les 3 del migdia. Fins allà s'han desplaçat el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Què és el que ha passat?
1: Bon dia. Ha estat al voltant de les 3 quan el personal de seguretat de l'edifici s'ha assabentat del fum al llarg del matí. Hi ha hagut una prova de les oposicions de la Policia Nacional i quan estaven tancant taules ho han vist. Gràcies a això han pogut telefonar ràpidament als bombers i desallotjar el personal d'administració que hi havia dins l'edifici. L'origen del foc ha estat uns materials d'obra situats al terrat destinats a reparar la coberta de l'edifici. La tela asfàltica ha fet que el fum fos d'un color negre intens que es veia des de la carretera. Els bombers han actuat al moment aturant l'avanç de les flames i extingint el foc. Ara supervisen que tot estigui bé i investiguen les causes de l'incident. Eder García és el cap de bombers de Palma.
2: Ha afectat a la instal·lació elèctrica, evidentment, i a la de gas, que han quedat tallades momentàniament fins que se solucioni. I ara el que estem fent és revisar els riscos que hi quedaven. Perquè a la B plaques solars s'han tallat la llum, però la corrent que va pels cables de les plaques encara hi ha tensió. I de moment ho deixarem precintat fins que no solucioni aquest aspecte.
1: Malgrat l'incendi, es preveu que les classes es puguin reprendre dilluns sense problemes.
0: Gràcies, Álvaro. I més coses. Un de cada 3 euros que les famílies gasten en alimentació i begudes correspon a producte local. El 60% considera que el preu és un obstacle per comprar-ne més. Per tant, abaratir-los incrementaria el consum. Una opció per assolir aquesta idea són els supermercats públics que connectin consumidors i productors i permetin oferir aliments saludables a preus més assequibles. Una proposta de l'ONG Justícia Alimentària que apunta que té especial sentit a les Balears, ho diu el seu director, Javier Guzmán.
3: Aquest supermercat cooperatiu tingui clàusules d'on ve els aliments, com són els aliments, si són locals, si no són locals, si són ecològics, si no, que tingui un preu tasat, òbviament, que a més pugui incloure una cuina per donar servei a escoles bressols, a residències, a escoles, que a més tingui formació per la gent en temes d'alimentació i que més, per exemple, doncs tingui... Vull dir, al voltant, per exemple, com hi ha diferents experiències, un mercat de pagès un dia a la setmana.
0: Estensa la negociació en matèria d'habitatge. Sumar exigeix el PSOE que presenti dimarts que ve al Consell de Ministres el decret amb les mesures. En cas que no estigui a l'ordre del dia o que no s'incloguin les propostes fetes, la formació amenaça amb no presentar-se a la sessió. Una decisió que suposaria no tirar endavant el decret. Una advertència que han fet conjuntament també Comuns, Más Madrid i Izquierda Unida. El portaveu d'aquest darrer al Congrés és Enrique Santiago.
4: Estamos en un momento crítico. No vamos a aceptar de ninguna de las maneras un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones. No hay otra solución posible.
0: Per cert, que a les 6 de l'hora baixa s'ha convocat una protesta al centre de Madrid en defensa del decent desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha estat obligada a deixar el seu pis a la capital. És tot, més notícies a les 6.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

De matinada han trucat, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava.

renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. Però és una dita, aquell que preveu val per dos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: junts.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, va, jo no sé, home. Què penses que em passa?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam. Ha ha ha.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Moltes gràcies.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: de Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ara, dale al play.

Así que me da

Un placer estar aquí con ustedes.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Thank you.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: de viure sense tu.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala't.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Sensec.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.